Radio Estadio, el deporte es nuestra esencia. Onda Cero La Ribera, 106.0 FM. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar traves o complicar les coses a algú. No en facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada, sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil i que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Te encanta la música, te toca, toca, toca.
0: Onda Cero, La Ribera, 106.0 FM.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'estar fet pols. Vol dir estar molt cansat, sense energia, com si tot pesara més del normal. Avui estic fet pols. Pot ser físic, després d'un dia llarg, o pot ser també emocional, quan alguna cosa et desgasta per dins. És eixa sensació de no poder més encara que continues. I a voltes, l'únic que necessites és parar. Descansar.